orador, Jesus. Tu és o orador, Jesus. Tu és o orador, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Pode entrar, Jesus.